està tua enamorada. Què és que fas de rapariga? Essa pergunta é ofensiva. Já acabaram?